0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 30 grados centígrados.
0: Hoy por hoy, Alcoy, Paco Agulló.
4: Hola, bon dia i benvinguts una vegada més al programa Hoy por hoy Alcoy de We Dijous, 27 d'agost. De nou seran tres els continguts que tenim preparats. Primer escoltarem el professor i escriptor alcoià Jordi Segura, qui ens parlarà sobre la seva primera novel·la, Els complements circumstancials. També podrem escoltar el president de l'Associació de Dany Cerebral Adquirit Coratge, Rafa Hernández, qui ens farà un repàs de l'actualitat de l'entitat per als pròxims 4 mesos fins a final d'any, de setembre a desembre. I ja per últim, amb el company d'esports Ismael Mayor, farem un repàs de l'actualitat esportiva, que és molta: la medalla de plata de Daniela Picó als Jocs del Mediterrani, l'actualitat de l'Alcoyano, l'inici de la pretemporada de l'Alcòdia, amb la Volta Ciclista a Espanya, que passarà per aquestes comarques aquest diumenge, i moltes coses més. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la seva atenció i comencem. Pero antes un consejo. ¿Pensando en cambiar de coche? En Automotor Dursan encontrarás una amplia selección para compra y renting de vehículos de ocasión y kilómetro cero de las mejores marcas. Todos cuentan con garantía propia, revisados y reacondicionados. Además, puedes entregar tu coche como parte del pago. Descubre todas las ofertas en automotordursan.com. Y ahora ya sí, vamos con las entrevistas.
5: En els pròxims minuts en el programa Hoy por hoy Alcoy anem a parlar d'una novetat editorial, un llibre que fa no massa temps es va traure al mercat. Feia també un temps que estàvem un poquet darrere del seu autor, volíem conèixer-lo a ell, conèixer el llibre. Pues parla de Els complements circumstancials i el seu autor és Jordi Segura Soler. Bon dia, Jordi, què tal, com estem?
6: Molt bé, bon dia.
5: Què tal? Moltes gràcies per atendre així a Ràdio Alcoi, els micròfons, i poder xerrar un ratet sobre tu i sobretot esta obra que a veure, tu ho comentat abans, Pau Grau, nostre amic de Troi Llibres, ens va comentar, bueno, un llibre xulíssim, a més està venent-se fantàsticament, heu de parlar en Jordi, i així n'estem. A veure, conta-mos un poquet. Jordi, comencem a parlar primer del llibre, perquè Els complements circumstancials, és que el títol ja és xulo, conta.
6: Sí, bueno, primerament dir que la generositat de l'amic Pau Grau és proverbial i des d'aquí li envio una forta abraçada. Els complements circumstancials és un títol que, segons qui, li pot resultar estrany,
5: sí,
6: perquè recorda una qüestió científica una mica freda, com és la lingüística, o el record d'una disciplina escolar avorrida. I, de fet, no era el primer títol. El primer títol que barallava per aquesta obra era Treballs de restauració.
5: Ostres.
6: Però no m'acabava d'agradar, no m'acabava de fer el test. I, finalment, un dia, doncs mira, els títols venen així, saps? No els pots buscar, sinó que venen ells de tu. I em va convèncer. Per què els complements circumstancials? Perquè, clar, remeta en allò que estudiàvem de la sintaxi, val? Aquests
5: sí,
6: complements circumstancials de
5: sí,
6: lloc,
5: recorde,
6: de manera, de temps, etcètera. I respon a una idea que a mi em convenç, que és que moltes vegades pensem que allò que som, val? Allò que, o fins i tot quan ens busquem en el passat,
5: sí,
6: arribem a pensar que la identitat, el subjecte, i les nostres accions, el predicat, pues són en definitiva pues una bona explicació al passat, al nostre passat, i per ende també una explicació raonable al que som en el present. Què passa? Que jo no ho tinc gens clar, perquè com ara després, pues, suposo que tindré temps de comentar. Aquest llibre el que recull són una sèrie d'experiències viscudes sobretot a la infantesa i alguna a la jovenesa. Uh-huh. I quan les redactava, tot d'una vaig ser conscient que ni jo, el subjecte, ni les meves accions, el predicat, realment estaven modulant la persona que vivia aquelles experiències i que realment els factors que intervenien d'una manera decisiva eren on passava, amb qui passava, de quina manera passava, quan passava, en definitiva, el que coneixem com a complements circumstancials. I aquesta és la raó del títol.
5: Més que el subjecte, més que el predicat, i això és complements circumstàncies que estan ahí un poquiu al voltant, no? No pareixen en principi importants, però
6: sí,
5: ho són,
6: en definitiva,
5: no? Vale. Tantes, crec
6: que és un excés de confiança o d'ingenuïtat creure que la nostra vida està dirigida des de la identitat i des de les nostres accions.
5: D'acord. Per tant, és una espècie de recopilació de vivències teues.
6: Bueno,
5: què es poden trobar un poquet en el llibre? Dis-me.
6: Són 19 relats i una nota introductòria. Són relats relativament breus i són, els podria qualificar, de relats iniciàtics. Com he dit fa una estona, experiències viscudes durant la infantesa, que sobretot em van provocar una perplexitat important. De fet, el subtítol de l'obra és Crònica de la Perplexitat.
5: Perplexitat? Crònica de la Perplexitat, mare.
6: Sí.
5: El que és perplex davant... Val.
6: Mm. Són experiències que tenen un cert impacte en la personalitat, mm-hmm. Per cert, molt lligades a la història recent del Coll.
5: Val,
6: és important. Molta gent que ha llegit el llibre m'ha arribat a dir que, i gent que no era alcoiana, que el Coll tenia un protagonisme que jo no n'era conscient.
5: Okay.
6: I sí que hi ha des de l'arquitectura a lo que és la intrahistòria dels últims 50 anys, uh-huh. Sí que està present d'una manera molt destacable, tot i que jo no n'era conscient. Arrelats, si vols que
5: fes-me una xicotiua... Un tast.
6: S'emmarquen en allò que es coneix a hores d'ara com a autoficció, uh-huh. O literatura del jo. Val? És una etiqueta relativament jove, val? Uh-huh. Tot i que contem en literatura, sobretot europea, amb grans exponents i fins i tot la literatura crítica al respecte no ha fet més que créixer. L'autoficció és un gènere que està a cavall entre l'autobiografia, que seria el gènere memorialístic, i la novel·la.
5: D'acord.
6: Quina és la diferència amb l'autobiografia? Perquè els complements circumstancials no és un llibre de memòries. Jo no el puc considerar un llibre de memòries, entre altres coses, perquè els fets que narra no tenen un valor històric, no tenen un valor memorable. Mm-hmm. Val? No deixen de ser anècdotes vitals. Per tant, ja no tindria sentit jo fer unes memòries sobre qüestions que molta gent pot haver viscut d'una manera absolutament natural, saps? Sense ser res extraordinari. La diferència, com te comentava, entre l'autobiografia i el que és l'autoficció, és que l'autobiografia, clar, ha de tindre un compromís amb els fets, amb la realitat que has devingut. Uh-huh. I això moltes vegades ho veiem en les autobiografies, com hi ha una documentació, com hi ha uns testimonis, com hi ha una fidelitat temporal als fets que han esdevingut en el temps. I l'autoficció el que fa és tenir una cama, si no més, fins i tot el tronc, dintre que és l'espai de la novel·la, de la narració.
5: De la imaginació.
6: Per tant, jo he partit d'una sèrie de fets que són reals.
7: I a partir
6: però que estan literaturitzats de tal manera que s'escapa el que seria pues, això.
7: I un aspecte que m'ha agradat, el coll com a centre. Bueno, sí, vaig a dir als oients, t'he vist ahir en el WhatsApp i el WhatsApp tens el cinema Goya. Ostres, que xulo, tio.
6: Sí, per això veiem un poc la intrahistòria dels últims 50 anys.
7: M'ha encantat el veure, ostres, quan records.
6: Clar, jo fa molts anys que ja no visc el coll.
7: Ara parlarem un poquet en la part final de tu. Sí, dis-me. Però bueno, que el coll és important.
6: Em va resultar molt curiós això, la geografia urbana, com està presenta en el llibre, i una sèrie de fets, que jo li dic intrahistòria, perquè no seria història en majúscula, seria més com una qüestió generacional. De fet, pues, crec que és un llibre que pot connectar molt bé en aquest sentit amb la gent de la meva generació. És un de l'any 1969,
7: Jo soc del 72. Ja llevem molt.
6: Sí, no, estem
7: tant, també hi haurà coses que trobaré que em semblaran també... És segur que m'identificaré, sí. També.
6: Sí. I després, molta gent que no és del coll i que em comentava el llibre, doncs els va despertar molt aquesta curiositat, perquè veien que realment la presència de la geografia urbana del coll és una... És una qüestió singular. Exacte. Nosaltres ja la tenim, evidentment, assumida, però no deixa de ser un...
7: Acabem de valorar-ho, és cert. Ens quedarien 3-4 minutets, entrem en la part teua. A veure, Jordi Segura, m'has dit ara, m'has apuntat, fa temps que no visc al coll, però bueno, està clar que eres al collà per quatre costats, per els quatre costats. Parla'm un poquet de tu, conta'm.
6: Bé, bueno, no som... No tinc una biografia realment extraordinària, però de molt jove, per qüestions de treball, vaig eixir del coll, i tot i que torne puntualment com amb una certa devoció, però ja fa molts anys que visc a Mallorca, soc professor de secundària, i ja he establert la meva vida, sí, tinc família, sí, ja...
7: Clar.
6: Però bueno però com que és un llibre que parla de la memòria...
7: Claro, està ambientat allí, així, al coll, clar.
6: Està molt connectat.
7: Professor de secundària de llengua, o no?
6: Sí, soc professor de català, de català i de llatí.
7: Sí, notat ahí.
6: Aproximadament, 30 anys.
7: Puf, imagina't, ja fa.
6: Les
7: Illes, molt bé. A veure, ja aixes dos últims minutets per aconseguir el llibre, a part de tres llibres, bueno, això, no? Estàs molt content, no?, per la resposta, la gent pot obtindre-lo, contamos un poquet d'aixa part.
6: Sí, mai és del tot conscient a qui arriba el llibre i de quina manera. Es publica moltíssim, la competència és ferotge, però vaja, el contacte que he tingut amb els lectors a través de presentacions, em vaig fer una al coll a la llibreria de Detroit, de l'amic Pau, i la recepció ha estat molt, molt, molt bona, molt bona. He d'avisar que és un llibre una mica especial, especial en el sentit que, per una banda, presenta una prosa molt, molt, molt densa, o jo la diria d'aquesta manera, però els relats són breus i és molt bona, molt bona de llegir, per dir-ho d'alguna
7: manera. No és enfarragosa, m'entens?
6: No, la veritat té aquestes coses.
7: Això és bo. I a part, en el món, a més, actual en el que vivim. La pregunta, és el primer llibre?
6: Bueno, jo... La veritat és que no em considero un escritor, jo em considero una persona que escriu.
7: Sí.
6: Això ho deia Josep Pla.
7: Sí.
6: O si voleu un lletrat ferit, vull que escric poc i lentament, m'agrada molt escriure.
7: Sí.
6: He publicat alguns llibres de poesia anteriorment, vaig tenir l'honor de ser guardonat amb el premi a Manuel...
7: Rodríguez.
6: Rodríguez Martínez, ara no recordo quin any.
7: Sí.
6: No recordo.
7: Sí, sí, sí.
6: 2003.
7: Val, val. De Manel, sí, Manel. Sempre ens ho comenta, és un premi. Hi ha una gran trajectòria, vaja que sí. Va, absolutament. Molt bé, doncs també has estat ahí.
6: I
7: està despertant la primera, com a narració, perdona.
6: Sí, en narrativa és la primera.
7: Val, perfecte.
6: Publicada.
7: Val. Perfecte. Bueno, doncs és el principi. Jo crec que després d'aquesta bona acceptació, d'aquest èxit, d'aquests complements circumstancials, segur que escoltaré molt més de tu, Jordi. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan estigues per ací per al coll avisa'ns i així també farem una altra entrevista ja in situ, així als estudis, d'acord?
6: Bé, serà una
7: ocasió especial. Molt bé, doncs res, fort abraç i moltíssimes gràcies, estem en contacte.
6: Igualment, una abraçada.
8: Alcosser en festes. Del dissabte 22 fins al diumenge 30 d'agost, Alcosser ha preparat una ampla programació d'actes com sopar de jubilats, correfocs, volta a peu de la dona, teatre infantil, paelles i banyada popular, disfresses, xocolatada, misses, processons i, per suposat, orquestes i DJs per a les verbenes. Vos esperem, no falteu!
7: De forma periòdica, en Radio Alcoi ens agrada el poder posar-se en contacte amb una entitat solidària emblemàtica de la nostra ciutat i a més li tenim molt de carinyo, com és Coratge. I el que fem és això, és preguntar-li al seu president com són les pròximes activitats que tenen. Ja estem a punt d'acabar el mes d'estiu, el mes d'agost, i comencem en aquest últim trimestre de l'any. I per això, com he dit, parlem amb el seu president, que és Rafa Hernández. Bon dia, Rafa, què tal, com estàs?
9: Hola, bon dia, Paco. Molt bé.
7: Molt bé. Ja esteu ara, encara que en 2-3 dies, però ja a partir del 1 de setembre en marxa.
9: Sí, ja comencem haciendo moltes coses planificades. Bueno, jo per de formació professional m'agrada parlar més de curs, com si fos el curs escolar.
7: Exacte.
9: Que
7: exacte, de curs, de setembre, sí. Tornem al col·le, sí, clar, com a bon profe, això és.
9: En juliol vam acabar en aquest famós concert dels 40 principals,
7: sí,
9: que va organitzar Ràdio Alcoi, en el que Coratge va ser una entitat de les beneficiades.
7: Vaja,
9: i clar,
7: sí,
9: Després ara ha tingut el estiu, i ara ja comencem amb el que seria el que els francesos diuen la rentrée, o també diuen els polítics. El dia este nou curs ja, que seria el setembre.
7: Eso es. Bueno, abans de dir-me, lo de va estar molt xulo, lo del 40 principal, del Summer Festival.
9: I molt solidari. N'hi ha, sí, vamos, gent per regalar, com aquell que diu.
7: Molt bé. I va estar allí en tot este Òscar Martínez.
9: Va estar de meravella.
7: Molt simpàtic el xic, la veritat és que és una labor que fa fantàstica. Sí,
9: l'ajuda que ens feu des de Ràdio Alcoi, tots vosaltres, això ni té peu ni té nom de l'orgull que podem estar parlant.
7: A donar aquesta visibilitat.
9: Molt bé, compta.
7: Sí. Sí, per favor.
9: El que anem a fer enguany. Bé, en este primer trimestre, ara en setembre, comencem com sempre en les teràpies de rehabilitació dels nostres socis.
7: Uh-huh.
9: És a dir, la piscina, que és la rehabilitació en l'àvia, que es fa sempre en el complex Eduardo La Torre, uh-huh, les rehabilitacions de logopèdia, de teràpia ocupacional, de fisioteràpia neurològica o de psicòloga, que es fan en totes les entitats en les que l'associació ja té un conveni especial perquè els nostres socis es beneficien d'aquesta rehabilitació.
7: Vale.
9: Això seria el primer, perquè això ja és pràcticament la setmana que ve, ja arranca.
7: Això
9: ja ho tenim ahí, en la porteta.
7: Sí que és.
9: Després, també, a partir de setembre, comencem en les xerrades que fem tots els anys sobre prevenció, actuació i explicar com és Coratge o què és Coratge sobre el dany cerebral. I això ho fem com tots els anys en els col·legis i en els instituts d'Alcoi.
7: Uh-huh.
9: Estem començant a veure si podem també arrencar i fer coses al llarg d'este curs escolar en IBI i en Cocentaina.
7: Uh-huh.
9: Però aquestes coses sempre són molt lentes, porten una sèrie de temps i de negociacions. O sigui, assegurats tenim que a tots els centres públics i privats d'Alcoi,
7: uh-huh,
9: tant de primària com de secundària.
7: Uh-huh.
9: I ara estem intentant ja el de Cocentaina i el de IBI.
7: Uh-huh.
9: Això per això contestat.
7: Molt bé.
9: Després ja, en altre tipus d'activitats que són més novedoses tenim El dia 10 de setembre, en el Centre Cultural Mario Silvestre, a les 8 de la nit, o a les 8 de la vesprà, depèn de lo que cada un diga, el Teatre Grup, el grup de teatre Llamador, farà una obra de teatre que es diu L'Organista de Sollana a benefici de Coratge.
10: Ah, que bé. Molt bé. El 10 de setembre, això està ahí ja també.
9: Perquè això també està ahí ja.
10: Molt bé, en ja el Centre Cultural.
9: És pràcticament en 15 dies.
10: Molt bé, molt bé. Estupendo.
9: Després, el dia 18 de setembre també tenim en la societat de veïns del viaducte a la Sala de l'Espa un berenar d'inici del curs.
10: Ah, molt bé.
9: Per als nostres socis i per tots els nostres amics de Coratge que vulguin vindre.
10: Ostres, que guai, un berenar.
9: És un berenar que ja es dirà a la gestió del centre de l'associació de veïns del viaducte, ho farem allí. Serà a l'estat de la vesprà, també deixa dia 18.
10: Vale.
9: Això seria setembre en general.
10: Molt bé.
9: Després, en octubre tenim més coses, com sempre. Tenim el dia 17 una gala musical en Cocentaina titulada Mi Inquietud, a càrrec de la cantant Susana Juana.
10: Susana.
9: Serà en el centre cultural El Teulada.
10: Vale.
9: A les 6 de la vesprà també.
10: Vale. A benefici de Coratge.
9: A benefici de Coratge.
10: En Cocentaina, Susana Juan.
9: Vale. Va gestionar la cantant Susana Juan.
10: D'acord.
9: La que participarà, evidentment, cantants i bandes i col·laboradors de Cocentaina i de tota la comarca.
10: Molt bé, que original.
9: Després, el 29 d'octubre, en el Centre Cultural de Banyeres, a les 10:45, tenim una xerrada sobre el que és el dany cerebral que farà Coratge en col·laboració en el Centre d'Alzheimer de Banyeres. Tot això està dins de les activitats que compartim les entitats que estem en la plataforma de salut mental de la muntanya.
10: Ah, s'amedem.
9: Vull dir que estem fent cosetes entre tots sempre.
10: Que bé.
9: Perquè no decaiga.
10: Vale. I este Banyeres de Mariola. Vale.
9: Sí, Banyeres de Mariola, sí.
10: Molt bé. Estareu allí.
9: Després ja se'n passem a novembre.
10: Vale.
9: I el dia 1 tenim una col·laboració per a donar visibilitat a la nostra associació Coratge. Una col·laboració un poc especial, que ja està confirmat, però el que no tenim clar encara és com es farà. Suposo que serà el dia 1... farem en el Club Deportiu Alcoiano. Durant el partit, antes i en el descans, es farà una sèrie d'activitats per a que la gent que puja al Collao conegui el Coratge i què fem. Serà en el partit que jugarà contra el Murcia Imperial.
10: Ostres, vale. Sí, taules informatives, suposo que al descans també.
9: I fora, i en principi en el descans posarem algun vídeo d'estos informatius sobre el que fa Coratge. Qui és Coratge i a qui ajuda Coratge. Això era en principi el que està previst. Després la duració i tot això ja dependrà un poc de la gestió que passa mateix al Collano. Però evidentment que una entitat com el Collano se'n recorde de Moratos, per una entitat xicoteta com Moratos és molt important dins de l'activitat d'un poble com el Coll.
10: Sí, totalment.
9: I ja se'n passem a desembre, l'últim mes del trimestre.
10: Vale, dis-me.
9: El dia 15 de desembre, en el Círculo Industrial, tindrà lloc el tradicional concert de Nadal dels cantores d'Alcoi, en el que es fa una quantitat de nadaletes comarcals, locals, nacionals i internacionals a càrrec dels cantores d'Alcoi. I gràcies a que el Círculo Industrial mos deixa les instal·lacions i col·labora amb Moratos. I ja és tan tradicional que ara sí vaig a columpiar-me una miqueta i puc dir que, en realitat, és l'acte que dona lloc a l'inici internacionalment conegut com el Nadal Alcoià.
10: Que bo. Sí, és un poc quan dona llum verda a partir d'ahir, el 15 de...
9: Perdona.
10: Sí, t'entenc. Dis-me.
9: M'entenc, saps? I després ja, a final de desembre, encara està un poc a concretar, 22 o 27, tindrà lloc, com sempre, el tradicional dinar solidari de l'associació, en el que venen els nostres socis i tots els nostres amics que volen ajudar-nos i col·laborar amb nosaltres. Els últims anys s'ha fet en el restaurant de l'hotel Cercotel, també conegut per la col·laboració tant en Coratge com en Ràdio Alcoi. Per tant, en principi ho tenim ahir acabat de concretar, però estarà ahir. I per últim, i per acabar, dins del trimestre este, comentaria que en no res tindrem ja a la venda la loteria de Nadal de Coratge.
10: Ostres.
9: Que aprofita per recordar que l'any passat ja mos va tocar una miqueta.
10: Sí, veritat.
9: Que si fórem un deportista professional, diríem això de calienta que sales, no? Llavors, enguany ja mos toca un premi gordo.
10: Ja era una espècie d'anunci, d'anunci.
9: Una espècie d'anunci. Sí. La bruixa de les Bahames fa dos anys va dir que mos tocaria, perquè no va dir exactament l'any, però vol dir que l'any serà quan mos toca ja. Així que recomana tot el que vulgui fer ser milionari per poca inversió que compri la loteria nostra.
10: Molt bé.
9: Que segur que mos tocarà algo.
10: Perfecte.
9: I si no mos tocarà per algo, sempre ajuda a una entitat important.
10: Eso es.
9: O per lo menos que vol ser solidària amb la ciutat.
10: Eso es.
9: Que és Coratge.
10: Eso es. Com sempre comentem al final de les entrevistes, com vos localitzem? Per exemple, com podem comprar dècims? On esteu?
9: Bueno, els dècims estaran, com sempre, en la seu de l'associació, en el carrer de la Sardina, número 13, que és aquest edifici de l'Ajuntament dedicat al centre de majors d'allí de la zona alta, que nosaltres tenim allà un despatxet xicotet, però sobre per Moratos, seria per l'Ajuntament. Evidentment, també, en la pàgina web de l'associació estan els enllaços corresponents, i, evidentment, qualsevol persona de l'entitat de l'associació té a la seva disposició dècims i paperetes, perquè estem autoritzats per a gent per poder vendre papeletes.
10: Vale.
9: Vull dir que, per tant, si algú compra papeletes pot estar tranquil i segur de que estem completament legalitzats en aquest aspecte.
10: El fet de que siguin papeletes. Vale, vale, vale. Ja ho tenim.
9: Això ja cada un decidim.
10: Perfecte, perfecte. Doncs pues això també important. Doncs pues ahí en ixe despatxet, en ixe local tan xulo que teniu ahí en la zona alta.
9: Sí, que tenim, però que per nosaltres mos sobra.
10: Està perfecte.
9: El que vull de pujar allí, carrer de la Sardina, número 13. Nosaltres estem allí, la junta és dimecres.
10: Vale.
9: La psicòloga és dijousos. I la treballadora social també està dimarts. O sigui que, per tant, vale, de 5 dies hi ha 3 dies disponibles en què la gent pot pujar i estem allí.
10: D'acord. Dimarts treballadora social, dimecres junta directiva i dijous la psicòloga.
9: Vull dir que
10: sempre hi ha algú per aquí tres. Molt bé, molt bé. Mare, mare,
9: i a part que, evidentment, qualsevol persona de la junta o de l'associació té a la seva disposició papeletes o dècims per poder ser adquirit sense problema.
10: Exacte. Sí, es posen en contacte amb cada un de vosaltres i també es
9: pot. I no hi ha ninguna complicació.
10: Molt bé. Vale, estupendo. Pues jo crec que més o menys han fet un repàs ahí prou exhaustiu
9: d'aixòs
10: tres pròxims mesos, setembre, octubre, sí, novembre,
9: desembre.
10: Exacte, d'aixòs quatre mesos. Molt bé, perfecte. Ja sentia
9: pel... Estem treballant ja per planificar coses, per no parar.
10: No fareu. Ja estàs sentint ahí al fons del teu net.
9: La bona teta està per ahí. Encara no diu abuelo, però està...
10: Que bo, que bo. Molt bé, Rafa, pues com sempre, vale, un plaer poder-te escoltar. Vale.
9: Moltes gràcies a Ràdio Alcoi.
10: Fort abraç.
9: Ara, gràcies. Adéu.
8: Gorga en festes. Del dijous 20 fins al diumenge 30 d'agost, Gorga organitza un fum d'activitats per a totes les edats. Cross popular, contacontes, paelles, correfocs, disfresses, jocs aquàtics, teatre infantil, paella gegant, festa de l'espuma, orquestres i els dies centrals del dissabte 29, dia dels Sants de la Pedra i de Sant Antoni, i diumenge 30, dia de la Mare de Déu de Gràcia. No falteu!
10: Ens queden prop de 10 minuts per a que tindre este oi por oi al coll. I com hem anunciat al principi, el que volíem era contar amb la presència, sempre dona gust de tenir-ho al meu costat, Ismael Mayor. Què tal, Isma?
11: El gust es veu, Paco. Què tal? Bon dia.
10: Molt bé. Ahir ja vam fer un xicotiu ahí, tast, de tot el que és l'actualitat deportiva, i és que és veritat, és la setmana que ve quan comences, però que hi ha tanta cosa que és que no, vamos, sí. L'última setmaneta d'agost va ser intensa.
11: Sí, la veritat és que ha sigut intensa, sobretot perquè ahir vam el Deport Alcoià dia va fer història altra vegada, i és que la jove Daniela Picó es presenta com actualment la millor gimnasta espanyola.
10: Totalment.
11: De, del país. Estem parlant de gimnàsia rítmica. Estaven, com tot el món sap, tot el món que està seguint un poc l'esport en general, sí, sap que estan els Jocs del Mediterrani disputant-se en Itàlia, sí, que van des de final d'agost fins al 3 de setembre, i que ahir va ser la final de gimnàsia rítmica, i ahir tenien participació alcoyana amb Daniela Picó. Bueno, pues bé, les finals ja ho van comptar, va arribar a ser primera per la classificació de les finals, segona va quedar la turca, i s'han intercanviat les posicions. La turca va ser finalment en el run la campiona, la medalla d'or, i molt més que meritori la medalla de plata de Daniela Picó, que aconsegueix en una competició molt important, internacional, i que de molt de prestigi, pues una medalla per a Espanya, perquè això al final, sí, esta medalla compta en el còmput general, quan s'acabe tot, diran, Espanya quantes medalles aconseguia? Pues una de plata és de l'alcoyana Daniela Picó. I Paco, va rosar l'or, eh?
10: Ostres, és que va estar super a proper, van ser dècimes.
11: Dècimes, compta-ho tu, perquè vas
10: sí, vam estar també, bueno, vam estar tu i jo mirant, a més, també l'exercici, el de pilota.
11: El de pilota, vam veure el de pilota.
10: Impressionant, a més, sí, sí, que el posa ahí en la pell, de dir, que ahí la pilota. Que
11: jo no patís molt, jo patís molt.
10: Un esport que té una exigència increïble, una precisió, i un, bueno, a part tot el gran estil que té Daniela, i ha sigut això, ha sigut per dècimes, que el que dius, primer va guanyar ella en la classificació, i després per no res la turca va posar per davant, però per exemple tercera i quarta, i a més distància dos italianes.
11: Exacte.
10: Que damunt Joan en casa, sí, que se suposa que sempre jutges, sempre tiren un poc i un pac a casa, doncs així i tot Daniela va poder estar per davant d'elles, i bueno, doncs el que dius, una medalla de plata en uns Jocs Mediterranis, que sí que és veritat que no estan, ja ho va fer molt bé
11: en el Mundial,
10: que sí, ahí sí que estaven absolutament les millors del món en aquesta competició, doncs bueno, cada país doncs, ja elegís i porta pues gent més jove o gent més consolidada. Espanya va dir que les dos millors gimnastes, Alba Bautista i Daniela Picó, que és el que dius tu, que és la millor actualment, la millor gimnasta, i es va quedar en el puesto de Neu,
11: sí,
10: en el Mundial, just la primera reserva per a la final, i en esta ocasió, pues bueno, en un poquet en rivals un poquet més això, pues va demostrar que està en un nivell impressionant, sí, Daniela.
11: Ara mateix és la millor, perquè sí, tant en el Mundial com en els Jocs Mediterrani, Alba, pues bueno, pues no ha millorat.
10: Va quedar sèptima, sí, en la veus, en la classificació tercera,
11: i ja en
10: la, i a poquiu que tingués un fallet, que te se'n va un poquet la pilota o alguna coseta, sí, l'aro, sí, i buf, ja tens, així ja baixes 4-5 puestos fàcilment.
11: Aquest nivell és important. Així que acabem el mes d'agost en una grandíssima notícia.
10: Sí, sí, sí. Jo, a mi no em sona. Els anys que portem tu i jo en el tema d'esport, en Jocs Mediterranis,
11: no, jo crec que no. Sí que han anat, jo diria que sí que han anat Néstor, sí que han anat Maia, sí que han anat però molts, però no...
10: Medalla, jo crec
11: però,
10: que
11: sí, no. Medalla plata, segur que no. Medalla segur que no. Continuem en l'Alcoyano, Paco?
10: Vale. Sí,
11: perquè demà juga l'últim partit amistós de pretemporada, el Trofeu del Vino. Espero que no se'l veguen. Que siga només jugant-lo, perquè a les 7:30 de la vespre en el camp de la Constitució en Yecla jugarà aquest partit de pretemporada, també contra un rival que s'encontrarà al llarg de la temporada, sí, i que l'Alcoyano continuarà l'Alcoy perfeccionant aquest 11 inicial per a la següent setmana, perquè recordem que el 5 de setembre a les 8 de la vesprada, dissabte 5 de setembre, 8 de la vesprada, l'Alcoyano començarà la Lliga en el Collaojes de Ser, en lo que es el primer partido contra el Cieza. El Cieza, Paco, recorda que va a quedar segon el any passat, que els murcians no tenen el nom del Barça B, Terrassa, Reus i demés, però que s'han gastat una pasta que no és ni normal i que no va ser una temporada fàcil, a pesar de que els noms, el Minera, aquí es dice?
10: Bueno, pues a priori, Minera, no, claro. Ostres, no el coneixem, però no, després però... tens uns jugadors,
11: sí,
10: ja vam veure, per exemple, vam estar en el partit del Lorca, sí, i ja veies un bon, molt bon equip, el Lorca.
11: Sí, totalment, sí, sí, sí, és un dels candidats. Sí. És de veres que ja, quan tinguem el Sanedrín, en Ser Deportivos, ja parlarem dels grups, perquè s'han quedat uns grups molt, molt, molt interessants. En qual qualsevol cas, era l'últim partit de pretemporada, serà ja el noveno partit de pretemporada que ha jugat l'Alcoyano antes de començar la Lliga, i ahir es van fer la foto oficial. L'equip està en ganes, ha anat algun entrenament i la veritat és que no té res que veure en el partit que van veure l'altre dia en el Collao frente al Lorca.
12: El millor, sí. Però bueno, que en els entrenaments en diu
11: és brutal,
12: que van a muerte.
11: És brutal, sí, sí, lo sí. Dels entrenaments és per fer-se veure perquè físicament estan molt bé.
12: Pau Soto,
11: sí, molta competència, molta sí. competència, i això serà bo. Yeah. I bueno, el que també està treballant, Paco, és el Patin Alcoyano, que ha començat esta setmana.
12: També important.
11: Important, una fecha. ¿Es cuándo comienza la Hockey Liga?
12: No.
11: Més tard que mai.
12: Ostres.
11: A final d'octubre.
12: Ostres.
11: Perquè està el Mundial.
12: Ostres, i, no, veritat, claro, l'any ha passat.
11: Però,
12: europeus claro, i Mundial, això és que ho fan mal.
11: Molt mal, molt mal, molt mal, perquè estem parlant del 30, crec que si no recordem, el 31 d'octubre.
12: Buf,
11: o sea, final, pobres, final, claro.
12: Dos mesos que ahí pràcticament, la Lliga Catalana, fa 3-4 minuts,

0: una de les altres coses que volia comentar-te, Paco, a tu i als oients, perquè la Volta Ciclista a Espanya, ja sabem que aquest diumenge passa per la província, té 5 ports, però els més propets, perquè tota la gent pugui veure, el de Tollos, el de Tudons i el de Benifallim. L'Alto de Relleu passarà per Gorga, passarà per Tudons, passarà per Penàguila, passarà per Benifallim, passarà per Torremassanes, passarà per Relleu, per Sella. Estic parlant de lo més propet per acabar en l'Alta d'Aitana. És l'etapa considerada més dura d'aquesta Volta Ciclista a Espanya, etapa 9, que conforme va el teu amic, crec que no fa falta ni jugar allà, però bueno.
1: El Pogacar.
0: Sí, sí, sí.
1: L'etapa del Pogacar.
0: I ese dia, si ja estàs, si no estàs sentenciat, i ese dia pot acabar-ho de rematar.
1: Sí, la veritat és que ahir parlàvem amb José Mancebo, que és un poc l'entitat que ha fet possible, no?, ese patronat de turisme Costa Blanca, ha fet possible que esta, lo millor del ciclisme mundial, estiga així, com dius, en les carreteres de la nostra zona, i ens comentava això, una que és l'etapa més dura que mai s'ha fet en la història de la Volta, sobretot per aquests desnivells, perquè sí que han hagut ports, 14 ports, però parava, així no?
0: 187 quilòmetres, 4.940 metres.
1: Aquesta és la xifra, aquesta és la xifra, és 4.000.
0: Una barbaritat, eh?
1: Claro, entonces és això, que no tenen un moment de descans, no? I per això s'ha buscat també aquesta zona de Penàguila, d'Alcoletge, perquè igual si vinc anem per al coll, pues ja tenien una zoneta ja de més tranquil, de, per poder rodar, no, així és tot muntanya, si no ja, i per tant pues tot un espectacle, i en este moment el Pogacar, que és increïble, ja vos parlaré, ja contaré la setmana que ve, que vaig estar ahí en el Tour de França, el vaig poder veure proper, però a veure, que el veus passar i fa
0: res, 4 hores per veure un
1: és increïble la velocitat, el bo que té la muntanya és que van més espaiet,
0: ja,
1: la muntanya
0: sí.
1: pots veure-lo.
0: Això sí, tota la gent important, molt important, tota la gent que tinga intenció d'anar a veure la Volta Ciclista a Espanya, que s'assegure de que tinga tota la informació possible, de quan tallen les carreteres, de quan estaran, els horaris estan en la pàgina web oficial de la Volta, ahí posen pràcticament en minut exacte en el que passa, però per tant hi ha molt protocolo en aquest tipus de carreres, no vagis mitja hora antes, no vagis dues hores antes, perquè igual ja està tot tancat.
1: És seguretat màxima. Exacte. Per a ciclistes, que la estiga el circuit el més tancat possible.
0: Aixina que
1: la gent que vagi a bon matí a esmorzar allí, a posar les cairetes i a disfrutar d'un dia fantàstic de ciclisme.
0: Informeu-se bé tots els que aneu a veure.
1: Molt bé, pues res, Sisma, com sempre ha sigut un plaer escoltar-te. Demà presentarem, farem també un xicotiu espaiet en el que presentarem la nova temporada.
0: Molt bé, adeu.
1: Molt bé, gràcies, fort abraç. Y antes de llegar a la una, si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia y ofreciendo vehículos de ocasión, kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas a elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Son la una.
2: Las comunidades autónomas presentes en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia han aprobado por unanimidad el reparto de 25 millones de euros para la ciudad de Ceuta con el objetivo de acoger a los menores que se encuentran allí. La mayoría de comunidades del PP, sin embargo, han rechazado que se hablase de los menores migrantes. Siguiendo esta sectorial, está Belo Jiménez. Buenas tardes. No podemos escuchar a nuestra compañera Belu Jiménez. A la salida de esa conferencia sectorial de Juventud e Infancia ha intervenido el conseller de Derechos Sociales de Cataluña, que ha explicado la posición del gobierno de Salvador Illa.
3: Ha habido una serie de líneas que ha trasladado la ministra y que analizaremos y estudiaremos, y por lo tanto a partir de ahí pues tomaremos posición. Yo lo que le pido al Partido Popular es que actúe en consecuencia, que tenga altura de miras, que actúe con responsabilidad. Conocemos todos perfectamente cuál es la legalidad, más aún si se trata de menores.
2: Recordamos que tres comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox, que son Aragón, Castilla y León y Extremadura, no se han presentado en esta conferencia sectorial, alegando que están en contra de acoger a cualquier menor migrante que procede de Ceuta. En estas tres comunidades autónomas las competencias de servicios sociales las tiene Vox. En el Congreso comparece la ministra de Sanidad, Mónica García, para hablar de la situación en la ciudad autónoma. Ha negado colapso en el hospital de la ciudad, que depende directamente de su ministerio. Asegura también que la vacunación de los migrantes que lo necesiten empezará la semana que viene.
4: Los migrantes, lo vuelvo a repetir,